0: Bon als atletes.
1: Quin? El company?
0: No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant?
2: Esto es Corredora, de Laura García Alonso. Pudimos ver la película.